en molest trobem musics com boa. És intertan integraloa cartot. En únic roman a magnífic entuin. Desgarrat estem a valoir pol buin. Ei, en molest trobem musics com boa.